0: à Claude Besson.
1: Vaig ser jamagón i cognom és Eva. Amor i xepetón.